tot una febre de nit. L'endrin que el post en brut l'avrà bé li pagué un pret que sent a post la caça al funerel e la massa di morte.